0: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
1: 95.7. En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
2: La vecina, un relato de Eva Miquel. Eve fuma un cigarro. Hay una hora del día para eso, mirando por la ventana de su apartamento de lavapiés. Desde allí observa al vecindario. La vecina, otro relato incluido en La Isla de los Oyentes. Escúchalo en radiomenorca.com, en Ser Podcast o en las más destacadas plataformas de podcast del país.
3: Escolta'ns i canvia. Aquest podcast és una invitació. Una invitació a aprendre, a conciliar, a aconseguir eines per la resolució de conflictes. Amb l'advocada, coach i mediadora Mercè Pomar. Escolta'ns i canvia. Ja disponible a radiomenorca.com.
4: ¿Qué necesitas saber? ¿Cuándo y dónde?

0: Y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en Kia.es.
1: Kia, movement that inspires.
0: Ven a Cirás Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en Kia.com.
2: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
3: Pep Cardona és un enamorat de la música i de Menorca. I totes dues passions prenen forma al programa Hoy por Hoy Menorca amb Música i Menorca. L'espai de ràdio en el que aprendràs més de la música de Menorca i on gaudiràs sentint cançons i temes molt especials. I les seves històries. Gaudeixo diàriament a l'Hoy por Hoy Menorca i també al podcast de radiomenorca.com.
4: Ràdio Menorca Cadena Ser t'ofereix un nou podcast que viatja per la geografia humana de sa nostra illa, de la mà d'en Arnau Bosom. Coses de poble, personatges que ens mostren Menorca a través dels seus oficis, del que fan per la cultura o les tradicions que ens fan únics al món. Ja disponible a radiomenorca.com. Coses de poble, amb Arnau Bosom.
5: La Ser, el sonido de la vida.

0: A vivir, que son dos días.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
2: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
3: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
4: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
5: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
6: Aquest dissabte 12 de setembre, de 4 a 8 del capvespre, vine a Vinibeca Nou a Swing with Gaza Menorca. Una jornada solidària amb Palestina, amb música, dansa, tallers infantils, cometes, exposició, síndria solidària i una acció col·lectiva al mar. Compartim la mateixa mar. Entrem-hi plegats per unir les dues ribes de la Mediterrània. T'hi esperem.